0: ba yingiseri hi ta yingisela hi kha hi teka ti-calls ta vayingiseri se ni ta lava ku hi khongela leswaku hi loko se ni lela hi ta va hi pfarile hi xikhongelo sweswa ho pfala hi lava ku teka ti-calls ta vayingiseri a hi khongeleni xikwembu xa musa xikwembu lexi hanyaka hi pfune eka rito leri a hi vulavula hi rona hi endle tintswalo leswaku vana hinkwavo va hina va nghena etintswaleni ta le tilweni vatukulu va hina va nghena na hina hi nghena tanihi vatswari xikwembu hi pfune hi vito ra matimba vito ra Yesu Kreste pfuna vafundhisi hinkwavo leswaku va hlangana ku ya hi tikereke hinkwato xikwembu ha khongela amen
1: hi khensile mfundhisi hi khensile rito ra matimba vayingiseri va Jesu FM 060-8875-942 060-8875-942